Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, a claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: Com és ser alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Molt bones a tots. Avui parlarem d'una pregunta que a mi me la fan, anava a dir cada setmana, però me la fan cada dia i és sempre igual. Sigui qui sigui, sempre cau aquesta pregunta i te la fan normalment al mateix lloc, al carrer, de pas, així en mitja rialla, i és com el què, alcalde? Quan comencen les obres o quan han de començar les obres? I és que darrere d'aquestes preguntes hi ha una teoria molt estesa, que és que quan un poble rep una subvenció i una ajuda, l'endemà ja hi ha d'haver una màquina acabant i preparant el projecte. I si no és així, és que l'Ajuntament o no s'ha espavilat prou o és que som una mica tontets. Doncs avui us explicarem el viatge de veritat, sense exagerar ni un pas. I és que quan et concedeixen una subvenció hi ha un procés de molta alegria i de foto i de comunicar-ho. I la primera parada és que el projecte no serveix, no acaba de servir. Per què? Molt senzill, perquè es va redactar al seu moment de forma molt ràpida i ara que han aprovat i han contestat han passat prous mesos perquè els preus i la dimensió del projecte hagin pujat o hagin canviat i els materials siguin més cars. Així que s'ha de modificar el projecte, s'ha de redactar de nou i s'ha de revisar. La segona parada és l'exposició pública, un mes clavat perquè el projecte estigui penjat i perquè qualsevol persona hi pugui dir la seva. Si ningú diu res, amb una mica de sort, tirem endavant. Si algú diu alguna cosa i s'al·lega i s'ha de tornar a modificar, doncs el procés i la roda torna a començar. Tercera parada, les bases, el plec tècnic i el plec administratiu, que són papers que ha de fer algú i ha de revisar algú i també ha de firmar algú. I això també és un altre mes de termini perquè les empreses s'hi puguin presentar i es pugui fer la licitació. Si tot va bé, arribem a la quarta parada, que és que si ningú s'ha oposat, ja tenim l'empresa guanyadora. I diem, hosti, enhorabona, la truc és content i la primera frase amb la que et trobes és que et diuen que sí, sí, que està molt bé, que moltes gràcies, però que no poden començar perquè estan acabant una altra obra. Amb una mica de sort, signes el contracte dos mesos després i arriba la cinquena parada, la de veritat. Al cap de 4 dies han de reajustar partides perquè, endevineu, els costos han tornat a pujar des de que es va fer el pressupost i allà és on arriba la sisena i última parada que amb una mica de sort també l'obra dura el doble del que s'havia pactat o previst. I ara sí, això no és una excusa, això és el calendari real d'una obra d'un poble de 350 habitants i una obra de qualsevol altre municipi. I us ho explico perquè ens agradaria que quedés molt clar que qui pateix aquest camí són les persones que estan dintre del procés i que ho viuen al dia a dia. Moltes vegades nosaltres no fem de rellotge, sinó que l'aguantem. Però aquí hi ha una part que sí que us toca a vosaltres, i és que tot això que us acabem d'explicar, el projecte, l'exposició pública, l'adjudicació, la pròrroga, cada partida, tot això es diu i s'explica en veu alta als plens municipals, cada mes, amb porta oberta i, normalment, amb les cadires buides, sense que vingui ningú. I això és el que passa, que qui no ve al ple només veu dues coses, el dia de la foto de la subvenció i el dia que arriba la màquina. I enmig potser han passat 12 mesos de silenci, que clar, que si a una persona se li pot fer etern, perquè s'ha perdut tota la pel·lícula i només ha vist el principi i el final del que ha costat. Així que veniu als plens i descobrireu moltes coses més. Que vagi molt bé la setmana. Fins ara.
1: Doncs avui el Som Terra conversa slow amb la Mar Ariza. És la portaveu del gremi de la pagesia catalana. Mar Ariza, benvinguda. Què tal? Com esteu?
3: Bon dia. Què tal? Per aquí tot bé.
1: Fantàstic. Això sí, no es pot parar. Sempre hi ha molts temes al món de la pagesia i vosaltres esteu amatent a aquests temes. Avui parlem de la fauna cinegètica i també de les zones EPES. Hi ha una emergència amb la fauna cinegètica, oi?
3: És una emergència des de fa més de 4 o 5 anys, oficialment, però fa més de 7 o 8 anys que ho estem patint aquí a totes les finques de la Plana de Lleida. Cada vegada s'està expandint més. Abans ho teníem concentrat en petites zones, doncs el conill no para, no s'estan fent les actuacions que s'haurien i, per tant, estem tenint conill des de Cervera, passat Cervera, fins a Baix a Tarragona.
4: Posa una mica en antecedents. Què vol dir que hi ha una emergència i què implica? És a dir, com que volem explicar una mica, per posar-hi context, per a aquelles persones que no es puguin fer la idea de què vol dir tenir desenes de conills a les vostres finques.
3: Doncs mira, és molt senzill. Hi ha uns paràmetres que marquen què vol dir emergència i què no vol dir. Emergència és a partir de tenir 50 conills per cada quilòmetre quadrat. Si se supera aquest llindar, ja es considera emergència. És cinegètica perquè, bàsicament, el conill és un animal que es pot caçar. Això és el que vol dir cinegètic. Llavors, qualsevol zona que tingui més de 50 conills per quilòmetre quadrat es considerarà zona d'emergència cinegètica pel tema de, per afectació de conill. Doncs, actualment, ens trobem en uns valors d'entre 250 i 300 conills per quilòmetre quadrat. És a dir, ens hem passat l'emergència de ben lluny. I ens trobem amb el que es diu, més col·loquialment, amb una plaga. Quins són els problemes?
4: Sí.
3: Si parléssim de porc senglar, de jabalí, sí que serien afectacions més aviat també amb temes d'accidents de trànsit. Mm-hmm. El problema és que el conillet, com que és petit, doncs no provoca aquests accidents de trànsit. Però sí que on hi ha més afectació, en el cas del conill, és en els temes de les finques. Què pot passar? Doncs l'afectació més greu és en arbres. Per què? Doncs perquè els arbres són molt més cars de mantenir, de comprar i de fer el manteniment amb el rec i amb l'abonament, o sigui, amb la fertilització diàriament.
4: Què perquè passa? Se'ls el que mengen, fan els... no? Que se'ls mengen, literalment. Es mengen l'escorça, sí, dels arbres.
3: El que fan és que van rosegant els arbres i van fent com els envolten. Uh-huh. Què vol dir? Que envolten l'arbre, el van rosegant tot poquet a poquet perquè és la zona que és més tendra. Això passa sobretot amb arbres més joves. I el que fan és acaben envoltant tot l'arbre i, per tant, doncs ja no hi ha possibilitat de que pugi la saba i que l'arbre pugui continuar vivent. Llavors el que fa és matar l'arbre 100%. Uh-huh. En arbres que són una miqueta més grans, els conills són capaços de saltar, s'altera el que es diu la creu de l'arbre, que és a dir, quan comencen les rames, i un cop estan allí, doncs van mossegant a les rametes més tendres amb les fulles i clar, el que fa és que s'està menjant la producció d'aquest any i dels anys vinents. Això seria el que pot passar amb els arbres. Que sempre dic que és més greu perquè, clar, pagar un arbre, el planter de l'arbre, el rec, la fertilització és molt més car que en un cereal.
4: Bueno, però també cereal, a més, té una vida que, no, d'una temporada, diguéssim. Es torna a plantar al cap d'un any, un arbre no. O sigui, no? Té una vida molt
3: clar,
4: més llarga.
3: Clar, és la diferència. O sigui, un arbre, teòricament, tu l'has de tenir allí per, bueno, entre 5, 10, 15, 20 anys, el que s'estimi de producció, però el cereal sí que és anualment. Uh-huh. Però, clar, jo, per exemple, sóc afectada dels conills només per a cereal. Nosaltres no tenim arbres. I l'afectació és total en el sentit de que, clar, tu vas sembrant, també sembres els cultius que et permet l'administració, perquè hi ha moltes zones que estem restringides, i justament els que ens permet l'administració són els preferits del conill. Llavors, clar, diguem que tot el que sembrem a casa, si ho posem d'ordi, és un regal per als conills. O sigui, estem fent una granja de conills, però al camp. El problema és que s'ho mengem tot. A mesura que va creixent l'ordi, se'l van menjant tot, tot, tot. Abans eren només els marges, els primers 5 metres de finca. Uh-huh. Ara ja és tot. I clar, nosaltres vivim del que plantem. I ens estem arruïnant en el sentit aquest de que... O sigui, hi ha finques que ja les deixem de guaret, és a dir, no les sembrem perquè almenys no hi perdem, però que sempre que ens toca sembrar ordi, per imposicions de l'administració, per temes de d'un, doncs llavors ja hi tenim pèrdues, uh-huh, perquè tot ho donem al conill.
4: Clar. Ara el departament, no? Va haver un moment que el sector es va filerar, vau demanar al departament que hi posés fil a l'agulla i, de fet, ho ha fet, diguéssim. Lluitarà o preveu ajuts perquè es lluiti contra aquesta plaga de conills. Què és el que us ha dit el departament en concret i quina és la vostra resposta respecte a això?
3: Doncs nosaltres estàvem fent manifestacions perquè és una situació que no pot aguantar més. Ara mateix és un moment en el que el conill no està afectant el cereal d'hivern perquè no hi és. Sí que afecta el cereal d'estiu, com el panís, i afecta els arbres perquè hi són tot l'any. I el que vam demanar era doncs, que fessin una actuació com havien fet fa més d'un any, el conegut com pla de xoc, que consisteix doncs, en posar a disposició dels agricultors els agents rurals i forestal catalana, Traxa, que és una empresa que es dedica a caçar, entre moltes altres activitats, i bàsicament que pogués baixar una miqueta la densitat de conill. Llavors, el que ens han promès ha estat això, justament, s'havia abandonat durant un temps, doncs, perquè tots els efectius estaven a Collserola pel tema de la peste porcina africana. Els hem demanat que una part o aquestes noves contractacions doncs, que vinguin aquí a la Terra de Lleida i així seguim. Ara el que faran és de nou un pla de xoc. Farem una petita prova a dos termes, el terme de Verdú i el terme d'Aufes-Aspa, que són dos termes que aquest estiu han cremat en dues zones cepa molt properes. I el que farem és, bueno, el que faran és durant 2-3 setmanes i faran actuacions nocturnes gairebé a nivell diari i faran una comparació, doncs, quants conills hi havia abans, quants conills hi ha ara, també amb els agricultors, amb tota la gent que forma part dels vedats, tothom que pugui donar la seva opinió i que tothom pugui veure doncs, si ha estat efectiu o no. I si ha estat efectiu, replicarem el mateix mètode a la resta de termes.
4: D'acord.
3: I en cas de que no, doncs veurem quines altres possibilitats se'ns pot oferir per part del govern.
4: D'acord, perquè tampoc ja no queden depredadors, diguéssim, de conills. Pràcticament no hi ha guineus, no hi ha res ja, no? També.
3: De guineus n'hi ha, perquè ara també està prohibit caçar-les, n'hi ha de guineus. El problema és que una guineu que pot menjar un conill o màxim dos al dia. Clar, estem parlant de que a la zona, diguéssim, al territori de cada una de les guineus n'hi ha milers. I, per tant, doncs, encara que depredin, no donen abast a tot això. I els que són molts bons depredadors són els ducs reals. Els ducs reals sí que fan, sobretot en període de cria, maten, no dic que se'ls mengin, però cacen entre 3 i 4 conills al dia. Són els millors depredadors que tenim i cada vegada n'hi ha més.
4: I n'hi ha més, clar, perquè hi ha més menjar, també, no?
3: Exacte, o sigui, hem vist que també ha augmentat molt la quantitat d'àguiles, de voltors, o sigui, totes les rapaces, els aus rapaces que hi ha, cada vegada n'hi ha més, perquè, clar, hi ha abundància d'aliment per ells. Però, per molt que ells facin la feina, és impossible que hi donin abast.
4: Què passa amb els territoris que estan afectats per una zona zepa? I aquí sí que necessito, Marc, també que ens posis una mica amb antecedents i que ens expliquis què són les zepes i quines limitacions hi ha, no? Sobretot per als pagesos, evidentment.
3: Doncs zona zepa, la zepa vol dir zona d'especial protecció de les aus. Llavors, des de fa més de 20 anys es van fer teòricament uns estudis on des del govern van determinar en quines zones hi havia més probabilitat o les zones on realment hi havia unes aus endèmiques que s'han de protegir. Aquesta és la teoria. Com s'ha aplicat? Doncs sembla que hagin fet gairebé un esquadre i cartabó, un tros de camí, un cantó de camí és cepa, l'altre no. Llavors, quines conseqüències té per l'agricultor? Doncs en molts casos, si hi ha 14.000 hectàrees de les planes de Lleida, del Segarra-Garrigues, és a dir, que podrien estar regant-se, que ara mateix estan amb una dotació de zero, és a dir, són finques que estan totalment excloses del rec i tu pots veure com amb un costat de camí tens la teva finca que no permeten regar i a l'altre costat hi tens inclús arbres fruiters, que tenen una dotació doncs, molt més elevada de 6.500 metres cúbics. Hi ha zones d'EPA en les que sí que permeten regar perquè hi havia arbrat i moltes vegades és a 1.500 metres cúbics. Què vol dir això? Doncs que és un rec de suport.
4: Rec de suport
3: vol dir que és un rec que el que fa és que l'arbre no es mor, és a dir, quan hi ha temporades de gran sequera, com vam estar vivint fa 2 o 3 anys, doncs l'arbre, sobretot això, és amb arbres de secar, vull dir, a oliver, a ametller, no podem parlar mai de fruiters. Doncs amb aquests arbres que ja estan acostumats a la sequera, que no s'acabin de morir. És a dir, no produiran, però tampoc es moriran. Llavors, és això que es diu rec de suport.
4: Rec de suport. I això, digues, perdona, Mar.
3: Hi ha altres dotacions que també estan mitjanament permeses, segons la zona de la plana de Lleida, les que estan, però bàsicament seria això, zero per a les finques de cereal i 1.500 per a aquests arbres d'oliver i ametller, sobretot.
4: D'acord, que són els secants de... No?
3: Els arbres que podríem veure de tota la vida. Quan no existia el rec, aquests són els arbres que cada X temps doncs, venia una gelada, venia una sequera i es morien. Doncs amb sequeres ho evitem, amb gelades doncs, ja no estem a temps.
4: Amb aquestes zones EPA que també van néixer no?, per protegir aus, també té aquesta afectació més concreta amb els conills. Per què? Perquè n'hi ha més, també, perquè n'hi ha moltíssims, també, a les zones, no?
3: El problema és que les zones d'EPA, en general, doncs, no són rentables. O sigui, per què has de plantar en una zona d'EPA quan pots anar en una altra zona i realment doncs, tenir el cultiu que et deixin? Perquè les zones d'EPA també et diuen quins cultius pots tenir i quins no. En el cas de cultius anuals, només pots fer cereal. O aufals, que evidentment un aufals en una zona de seca doncs no es pot tenir. No? Llavors et diuen cereal. La cereal és ordi, blat, triticale o guaret. Llavors, clar, el conill li agrada molt l'ordi, al conill li agrada el blat, no tant com l'ordi, però li agrada, i el triticale, segons quina varietat, doncs no li agrada tant. És el que estem intentant, buscar varietats que
4: no
3: realment no es vengi tant.
4: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
3: Llavors, clar, tenim aquests problemes que són diversos. I el problema de les zepes, que com que hi ha tantes normatives que algunes tenen sentit i algunes altres doncs, són totalment impositives i no tenen sentit de ser a nivell agronòmic, a nivell ornitològic igual es poden defensar, però a nivell agronòmic no. Clar, hi ha un moment en el que hem de fer un balanç, doncs, que l'agricultura es pugui permetre, que es pugui defensar la biodiversitat i que pugui haver un balanç entre tot. El problema és que s'ha prioritzat molt més la part ornitològica, però també s'ha de dir, els resultats diuen que no estan augmentant les aus amb les polítiques que s'han aplicat. Uh-huh. Per tant, no és que estiguin aplicant unes normatives que realment han afavorit les aus, sinó que o s'han mantingut, com diuen ells, o han hi ha hagut un declivi. Nosaltres a les finques ho hem vist fàcil. Sabem perfectament on hi ha les aus. Les aus s'alimenten a la zona de regadiu, perquè és on hi ha aliment, i després venen a dormir a les finques que són de secà. Clar. Així de senzill. Clar, el problema és que ens veiem que els agricultors que estem afectats per zones cepa hem de sostenir aquestes potencials aus, que ells diuen que n'hi ha moltíssimes. Nosaltres som els que cada dia anem a les finques. Jo sé perfectament on estan els nius. I ells diuen que n'hi ha igual 10 vegades més dels que realment jo he vist amb els meus 8 anys d'activitat agrícola. Uh-huh. Doncs, clar, és difícil d'entendre i de respectar que algú que ha vingut una vegada a l'any, com a molt, a les finques, sàpigui més del que està passant que no pas jo que hi vaig a diari.
4: Us heu donat un termini, Mar. Què passa si no soluciona el tema dels conills, en concret?
3: Clar, o sigui, el que dèiem, zones cepa no són rentables, per tant, la gent ja no porta aquestes finques, les abandonen, hi ha més males herbes, i a les males herbes és on viuen els conills. Per tant, no t'interessa tenir una finca abandonada a la vora, ja sigui zepa o no zepa, perquè allò és un reservori de fauna. Aquest seria el resum, no? Que n'hi ha més en zones cepa perquè la gent ho abandona més perquè no és rentable, però també n'hi ha zones que no són cepa. Uh-huh. Tema del conill. Doncs el que volem, bàsicament, és això, que hi hagi una mica de protecció per part del govern. Si veiem que d'aquí 2-3 setmanes o no han fet la seva funció perquè no han caçat el que diuen que haurien de caçar, o aquesta prova pilot que hem fet en dos termes no funciona, doncs escoltarem la proposta que tenen ells i, si no, tornarem a sortir al carrer, perquè som conscients que amb la quantitat de conills que hi ha ara, que són molts més que els que hi havia fa un any, si sembrem és regalar-los a ells la collita.
4: Doncs ho anirem seguint, Mar Ariza. Gràcies per ser-hi, portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana. Una abraçada gran, ànims.
3: Moltes gràcies. Farem el que podrem.
0: Som Terra, amb Pili García.

0: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou. Hola.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Bé,
2: com estàs?
1: Jo contenta, tu també?
2: Jo molt.
1: Quan sí, tu vens sí. És que m'agafa com una cosa, perquè sé que parlarem de haikus i que se'm posarà la carn de gallina.
2: Va, bueno, a mi més o menys igual, perquè clar, que a mi m'agradi tant i que després sapigui que vinc aquí i a tu també t'agradi.
1: I els nostres oients, que ens consta, eh?
2: Sí?
1: I tant.
2: Pues que
1: i
2: bé, tant. Ja m'agradaria conèixer-los. Així compartiríem. Bueno, avui solament parlarem de que hi ha altres quigos d'estiu a part del sol i del Nisoku, que era l'eclipsi de llum, i evidentment hi ha altres quigos, i sobretot la lluna també és molt recurrent, és un quigo molt recurrent. És que no sé com es diu, recurrent. A l'estiu, com altres quigus, no? Que poden ser pues, l'art de Sant Martí, la pluja d'estiu, els trons, els insectes, els matins frescos, la calima, la fi de l'estiu, el començament, la tarda, els brots del bambú allà, flors de lliri, roses, ombres dels arbres, els rius, els manantials, els focs artificials, les llums d'estiu, el parasol, el vano, tacatacatà. Però aquí també podem afegir les activitats que normalment es fan a l'estiu, ja siguin quotidianes o festives, o les feines del camp o les climàtiques. Això nosaltres hem d'afegir els nostres propis quigos que es fan aquí, que clar, tenim aquí, per la nostra situació geogràfica, per la nostra cultura.
1: Els pressecs, d'acollir pressecs.
2: El fresquet que fa quan se cull pressecs.
1: Sí, sí, sí.
2: No?
1: Sí.
2: Bueno,
1: la marinada podria... que entra, segons sí. quins pobles, no? De l'Urgell. Quina enveja, aquella marinada, tu.
2: Vale, doncs pues sí. També se poden fer haikus i tant. Alguna foto ben bonica n'hi ha dels pressecs tan macos, no? Doncs, per tant, ara farem una lectura compartida, si te va
1: sí.
2: bé, Pili.
1: Pues, estupendament.
2: I de haikus que contenen diferents tipus de quigos, altres que no siguin el sol i l'eclipsi solar. ¿Vale?
1: Vinga.
2: Jo començo i tu continuo.
1: Vale. I així pim, pam, pim, pam. A veure com surt això.
2: Vinga, a veure què tal. Un del nostre amic Busson. I diu, quina delícia travessar el riu amb sandàlies a la mà.
1: Ai, que...
2: Tal qual. És una delícia.
1: Ai, tant. Ai, tant.
2: I el teu, Pili?
1: El meu és de Siki, ho dic bé? Siki? Ho dic bé? Ho pronuncio bé?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, jo crec que sí, perquè jo anglès dic de japonès, no sé, carinyo.
1: Diu, vull dormir, mateu les mosques suaument, si us plau.
2: Ai, a mi m'encanta. Bueno, és que a mi el psiqui m'encanta, perquè té...
1: Té molt sentit de l'humor, no?
2: Sí, va ser el que va tenir la vida potser més desgraciada de tots, però té aquest punt d'humor, suposo, per això, per superar la tristor de la seva vida. Sí, sí, això ho hem parlat algun cop, també. Ara jo llegiré un de la Chiyoni i diu... El fil de la canya de pescar frega la lluna d'estiu.
1: Oh!
2: Aquesta ens agrada molt, la Chiyoni.
1: Sí.
2: Eh?
1: Va, tothom dorm, res no hi ha entre la lluna i jo. I aquest és del Seifuni.
2: Sí. Seifuni és una haigina, també.
1: És una haigina, perquè sí. ni és dona.
2: Si jo crec que sí, perquè la Chiyoni també fica ni darrere, pues uh-huh. és una haigina, i Seifuni també, sí.
1: D'acord.
2: És molt maca, sí. Jo un dels meus amics que pronuncio tan malament, que es diu Teiji, però és que és molt bo. Diu, en pianíssim ha acabat el concert de la cigala.
1: Ai, que maca! T'anava a dir...
2: Que és bo, és boníssim.
1: Clar, és que ha de ser un tema, no? El cric-cric-cric-cric,
2: sí,
1: sí, pianíssim.
2: En pianíssim.
1: Boníssim. Sí. Va, ara un de baixo, un clàssic.
2: Sí.
1: A la fresca m'hi poso bé i m'adormo.
2: Total.
1: Ah.
2: És tan estiuenc, que
1: sí.
2: això. Sí, sí. Cridòria de nens, juguesques en nits d'estiu. Parlen els adults. Antoni de Fez. Això també és molt, i molt de poble, eh que sí?
1: Sí.
2: Quan fan les sortides aquestes
1: sí, les,
2: al car...
1: Els rocles,
2: no? Els rocles que se senten a
1: que
2: la
1: encara
2: fresca.
1: Queda a molts pobles. A
2: sí, per això t'he dic, sí, jo els veig aquí molt, a Torre Ferrera, sí.
1: Va, i jo acabo amb un de la Isabel Oliva, per tant és un clàssic i català, diguéssim. Hi ha un clàssic, un contemporani.
2: És contemporani, sí.
1: I diu, una sargantana s'amaga dins l'escletxa, li surt la cua.
2: Per això la dic, si no, una sargantana no la veu. Que bé, que maco, sé que sí, Pili.
1: Molt,
2: bueno,
1: molt.
2: Pues molt bé, ho deixem aquí.
1: Doncs gràcies per aquests regals, Rocío, t'esperem la setmana
2: gràcies
1: vinent.
2: Gràcies a tu, Pili, moltes gràcies per tot.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: I can't take my mind. My mind.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
2: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabruix i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
1: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escoi Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 i d'Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però en permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Hey, I thought it was...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn que es considera l'inici del foc. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar-ne l'origen. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima, en concret d'unes 10 hectàrees. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempestes. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia aquesta passada matinada. El sisme amb epicentre a Lendín ha passat cap a la una i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis com esquerdes, cornises caigudes i runa que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I un altre terratrèmol, en aquest cas a Indonèsia, ha deixat almenys 20 persones mortes, en aquest cas amb una magnitud de 7,7, que aquesta passada matinada ha afectat l'illa de Flores, a l'est de l'arxipèlag. El sisme ha passat a una profunditat de 10 quilòmetres i ha tingut 3 rèpliques immediates, segons les dades del Servei Geològic dels Estats Units. Fins ara s'han registrat 37 rèpliques amb magnituds que oscil·laven entre els 3,6 i els 6,2 graus, segons l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia. I més d'una vintena d'estacions de tren, tornem aquí a Catalunya, per suposat, estan en plenes obres durant aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en 5 grans obres, entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a altres 5 edificis. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Cumpleaños. Cumpleaños. Amb Caral Pedemonte.
1: La Flama de Farners és la copla de Cabaret d'Arrel, amb més de 40 artistes a l'escenari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumpleaños, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La copla, la Flama de Farners, forma part de l'espectacle Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques amb més de 40 artistes a l'escenari. Aquest és el programa 500, Déu-n'hi-do, i tenim més titulats. La copla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo de Piemont, a Itàlia, amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin. L'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic entre Marcel Casellas i Mariona Millà, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. I Banyoles té un correfoc amb sardanes per la seva festa major petita. El repassem. Jordi Feliu estrena a Calella, encàrrec per un 70è aniversari. Descobrim aquesta sardana que es titula De Socarrel. I mor Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà de la Selva, impulsor de la Nit dels Músics. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que passarà al Moviments de la Sardana i la Copla aquest setembre passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Obrim el taló.
1: La copla La Flama de Farners posa banda sonora a Cabaret d'Arrel, un espectacle que fusiona tradició i noves arts escèniques. Més de 40 artistes compartiran escenari el pròxim 9 de setembre al Teatre Municipal de Girona a Cabaret d'Arrel, en una proposta multidisciplinària que reivindica la cultura catalana a través de la música d'arrel, el circ, la dansa, les titelles, la poesia, les arts visuals i l'humor. La dansa tant amb sardanes com amb dansa d'esbart. Un dels elements centrals de l'espectacle serà la música en directe de la copla La Flama de Farners, que actuarà com a banda sonora de tota la proposta. Sota la direcció musical de Xavi Molina, la copla explorarà diferents sonoritats de la música d'arrel i mantindrà els referents tradicionals alhora que els transformarà en una banda sonora pròpia pensada per dialogar amb la resta de disciplines escèniques. El muntatge amb direcció artística de Marcel Tomàs proposa un viatge per la cultura i el paisatge català a través de diferents llenguatges artístics. El mar, el camp i la muntanya es converteixen en fils conductors d'un espectacle que busca connectar aquesta tradició amb una mirada contemporània. A més de La Flama de Farners, la proposta compta amb Enric Canada, la percussió, el piano i a la veu, i Mireia Pagès, el piano i a la veu, així com amb la rapsoda Rosa Pou. Sobre l'escenari també hi participaran formacions i artistes com l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes, el grup Montgrí Dansa de Torroella, els Grallers de Torroella i els Ducs del Foc, a més d'artistes vinculats al circ, la dansa contemporània i les titelles i l'humor. El projecte reuneix així més de 40 artistes en una proposta que vol acostar les diverses disciplines escèniques a les noves sonoritats de la música d'arrel. La Flama de Farners hi tindrà un paper especialment destacat, convertint la copla en l'eix musical d'un espectacle que pren la tradició com a punt de partida per crear nous llenguatges. N'estarem pendents d'aquest espectacle, que de fet s'estrenava a l'Espai Ter l'agost de l'any passat i que ara es representa a Girona aquest proper 9 de setembre al Teatre Municipal. La Flama de Farners és una copla que té oberts diferents projectes de copla fusió. Un d'ells és amb la cantant Nebo, amb aquest disc de fado portuguès de l'any 2021. Escoltem-ne un tema, Ja no sou quem era. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Connexions al territori.
1: Vinga, anem a voltar pel territori i comencem a Palamós, perquè dimecres de la setmana passada l'agrupació sardanista Costa Brava va celebrar la 26a edició del seu concert a dues coples a l'Arbreda de Palamós, que és també el memorial Ricard Viladesau. Hi van participar les coples Mongrins i la principal de la Bisbal, que van interpretar conjuntament sardanes de, evidentment, Ricard Viladesau a la segona part, quan es van convertir en una sola orquestra. Ara n'escoltarem una, però mentrestant... El Festival amb So de Copla d'aquest 2026 ha deixat també una nova producció de Copla Fusió. És la composta pel cantant líric Guillem Batllori de Palamós, empastat amb la fusta i el metall de la Copla La Principal de Llobregat, que van actuar dijous passat a la plaça de Josep Cerquella de Palamós al vespre davant de centenars de persones. Imatges d'aquests dos actes de l'amb So de Copla a les nostres xarxes socials. Palamós encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I diumenge a la tarda es va celebrar l'aplec de la Vall d'Hostoles a càrrec de l'Ajuntament i l'entitat sardanista amb les coples Ciutat de Girona, La Principal de Llobregat i La Principal d'Olot. Podeu trobar imatges també a les nostres xarxes socials. I diumenge al matí, per acabar, Salou va acollir una ballada de sardanes amb la copla Reu Jove. També hi va haver una exhibició de la colla tarragonina Toc de Dansa. Doncs bé, una de les sardanes que es van interpretar al memorial Ricard Viladesau, de Ricard Viladesau, va ser Bandera de Plec, una sardana ben balladora, ben potent, del Calungi, que té memorial a Palamós. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal. És una sardana de 1964 i està dedicada a la comissió de la Plec de la Bisbal d'Empordà. Bandera de Plec, l'escoltem. És un temacle.

0: Això era Bandera de plec, de Ricard Viladesau.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I avui hem d'explicar que l'editorial Onyx presenta La nostra estimada sardana, un llibre que és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Milla per la capital de la sardana 2026 al Vendrell, amb un disc amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana, l'editorial publica aquest llibre. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la copla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou, com dèiem, aquestes 17 sardanes inèdites creades per Marcel Caselles, actualment resident al Penedès i enregistrades per una vintena de músics de copla de gran trajectòria, agrupats especialment per a l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull també textos on el mateix Caselles reflexiona sovint amb un toc d'ironia sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. És un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional catalana. Escoltem un tema de Marcel Caselles. És Boirosa als Portillons, a càrrec de la Transsardània en el disc Copla Fusió, la dimensió desconeguda de la copla. Té una colla d'anys aquest disc, però val la pena. L'escoltem.
2: Tanti tonti aroti con king con crieri cron. Tianti ton piro qui con tinten con patapriam potopriam pito pito priapriam.

0: coplejant.cat. Coplejant, les estrenes.
1: I Calella acull l'estrena de So Carril, la nova sardana de Jordi Feliu, que va estrenar diumenge a la tarda a la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dins el cicle de sardanes de l'agrupació sardanista de Calella i que va dedicada a Ricard Lloret, calellenc, a motiu del seu 70è aniversari. L'emoció va marcar aquest diumenge l'estrena de So Carril a Calella, dedicada a Ricard Lloret en motiu del seu 70è aniversari i fruit de l'encàrrec de la seva parella, Maria Àngels Salip, que ha volgut commemorar aquesta efemèride amb una obra musical concebuda com un homenatge personal. Visiblement emocionat, Ricard Lloret va rebre aquest homenatge envoltat de familiars, amics i sardanistes i dansaires de la colla Aires Gironins, en un moment que va combinar la celebració d'un aniversari molt especial i d'ell ens va explicar que no s'ho esperava. Per tant, una gran sorpresa d'aniversari que anem a escoltar ara mateix. De So Carril, de Jordi Feliu, a càrrec de la Copla Sant Jordi, en la gravació de l'estrena. L'escoltem.

I el segon aplec de la sardana de Premià de Dalt amb les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada. També dissabte que ve a les 10:30 a cicle de música catalana amb un concert a la plaça de la Vila de Santa Maria de Palautordera amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I la competició gironina seguirà amb una nova jornada Roses dissabte 22 a les 10 de la nit a la plaça de les Botxes de Roses al costat del mar amb la cobla La Flama de Farners, un concurs vàlid pel territorial gironí. Dissabte que ve també a les 11 de la nit hi ha concert a Roquetes amb la cobla Reu Jove i el grup del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, concert Jota per Cobla. Recordem que han tret el disc aquest mes de juny. I passem a diumenge 23 d'agost, perquè a les 8 hi ha el 33è Festival de la Granadella, també altre cop amb aquest concert de Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries i la Copla Reu Jove, a la plaça de la Vila de la Granadella. I dilluns 24, a les 6 hi ha el 47è aplec de la Sardana de Navàs, a partir de les 6 de la tarda, amb les cobles principal de la Bisbal, Ciutat de Girona, i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I aquesta setmana destaquem doncs el concert a dues cobles dins del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni, que serà dijous 20 d'agost a les 10 de la nit, amb les cobles La Principal de Llobregat i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, on s'hi estrenarà la sardana El Castell de Calonge, una sardana escrita per Jordi Molina, encàrrec del festival. Mentre esperem aquest concert, escoltem una que s'hi estrenava l'any 2024 per Marc Timón, Calonge, Poble de Llibres, una sardana que ens encanta i que escoltem a càrrec de les dues cobles que la van estrenar, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona, Calonge, Poble de Llibres.

0: Coplejant amb Caral Pedemonte. Notícies internacional.
1: I la Cobla Sant Jordi ha tornat al Festival Occitamo del Piemont a Itàlia amb l'estrena d'un nou espectacle amb Low Dolphin i una nova sardana. L'espectacle neix de la mà del mateix director artístic del festival i líder del mític grup de folk occità Low Dolphin, Sergio Berardo. Després de conèixer la Cobla en l'edició anterior, que també hi van participar, Berardo va proposar crear un projecte conjunt per fusionar la sonoritat de la Cobla Sant Jordi amb les seves peces amb sonoritat occitana del Piemont. La proposta compta amb els arranjaments de Xavier Guitó, músic amb qui ja van treballar amb el disc de Roger Mas, i ofereix una sonoritat molt canyera, diu el representant de la Cobla, Pep Moliner, en declaracions a Som Sardana. Tots els temes d'aquesta fusió han estat interpretats per Berardo en occità, i la Cobla també va tenir el seu moment en solitari on va interpretar una nova sardana composta per Xavier Guitó, la qual porta per títol L'ou del final, una picada d'ullet, el nom del grup Low Dolphin. Dimecres 5 d'agost a Sant Peire, a la plaça de la Victòria, van celebrar l'acte Aperitivo Catalano e Sardana amb la participació de la Cobla Sant Jordi i Daniela Mandrile. Va ser un workshop, un taller, on explicaven què és la sardana i la cobla i com es ballen les sardanes. De fet, la Sant Jordi torna a repetir aquesta acció feta ja a la plaça de la Filharmonie d'Hamburg, Alemanya, on l'any passat hi van fer aquest acte i va tenir una molt bona rebuda. L'espectacle inèdit de Sergio Berardo i la Cobla Sant Jordi es va fer dijous 6 d'agost a Saluzzo i divendres 7 d'agost a Cuneo, també al vespre. Va ser llavors quan es va estrenar aquesta nova sardana de Guitó. Aquesta proposta es podrà veure a Catalunya el divendres 16 d'octubre a les 7 de la tarda en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, amb la intenció de poder-ho programar en més espais arreu del territori. El Festival Occitamo és una cita cultural de referència a les terres de Montbiso, al Piemont, amb que valora les tradicions musicals i el diàleg entre cultures. Anem a escoltar un dels projectes de la Cobla Sant Jordi, un que gravàvem fa un temps i que també està molt bé recuperar-lo, és el que feien amb Pascal Comelade. Un dels temes és Des Catalan Logicophobis. L'escoltem. És de la Cobla Sant Jordi, Pascal Comelade.

0: Això era la fusió de la Cobla Sant Jordi i Pascal Comelade.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.

I aquesta setmana hem fet 500 programes que es diu ràpid, però que han costat molt de temps de fer. Més concretament, doncs gairebé 10 anys, perquè començàvem la primera setmana del 2017 i falta poc més de mig any per arribar-hi, no? Doncs aleshores és el temps que hem tardat d'arribar a aquests 500 programes. Per tant, ens dediquem a nosaltres mateixos aquesta felicitats de Jordi León.

0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
1: I aquesta setmana heu anat a veure l'eclipsi? Déu-n'hi-do amb les vistes que hem tingut aquest dimecres, sobretot els que viviu a la zona de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Haig de dir que jo també hi vaig ser, perquè feia falta anar a veure això que passarà un cop a la vida. I tenim més notícies destacades. La festa major petita de Banyoles té un correfoc amb sardana inclòs. Es tracta del correfoc Chiqui, l'infantil de la colla de Gàrgoles de Foc, que col·labora amb el foment de la sardana de Banyoles i la colla Nanúfers, en el qual es representa una sardana amb foc. És aquest dijous 13 d'agost al vespre. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I també hem d'explicar que ha mort Josep Moré, cofundador dels Amics de la Sardana de Cassà i impulsor de la Nit dels Músics als 94 anys. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com el Premi a la Constància de l'Obra del Ballet Popular l'any 1995. També va inspirar compositors musicals com Joaquim Soms o Alfons Mias, que li van dedicar, respectivament, les sardanes Som-hi Moré o Tres Avis Joiosos, amb dues estrenades al municipi de Cassà de la Selva.
0: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició recordant-vos que aquesta setmana és la setmana per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç. Nosaltres ho hem intentat, de moment sense èxit, però no perdem l'esperança perquè hem d'intentar veure-les. Per això escoltem aquesta sardana Nit d'Estels de Sant Llorenç d'Alfred Abad, perquè us la pugueu escoltar i recordar que heu d'anar a veure aquestes llàgrimes que només passen un cop a l'any. És una sardana del 2017 dedicada al 12è aplec de Sant Llorenç d'Hortons i a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols, i nosaltres la fem servir per acabar el programa d'avui. Acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El govern espanyol no vol ni sentir a parlar de l'opció que repeteixi l'escenari del 30 de juliol i ha blindat la frontera per evitar-ho. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional preparats, 270 més que el 30 de juliol i 714 guàrdies civils, 200 més que el passat dia 30. A més, els serveis d'intel·ligència analitzen des de fa dies els missatges que circulen a les xarxes socials marroquines i que fan una crida a una nova entrada massiva pel dia d'avui. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs, a més, previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. La Guàrdia Urbana, a més, ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. L'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I d'altra banda, un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis, com esquerdes, cornises, caigudes i runa, que han destrossat alguns vehicles. Hi ha hagut més de 200 trucades al 112 i diversos desallotjaments preventius. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, això sí, la brasilera Carolina, amb permís del club. Per la seva banda, l'equip masculí juga demà un altre amistós a partir de 2:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Català de Trànsit informa que ahir la nit es va registrar un sinistre viari mortal a l'autopista AP7 al terme municipal d'Aiguaviva, al Gironès. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. Un camió va atropellar el passatger d'un turisme que es trobava aturat a la via i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment aquesta matinada ha mort. La conductora del turisme va ser traslladada al mateix centre hospitalari, en aquest cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta, de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat, com diem, en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma davant precisament aquesta possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tangues i concertines. D'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers també han donat per controlar l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'investiguen. A més, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi. La traslladada de dependències policials a l'espera de l'investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. I en els esports, l'atleta català Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham. A la categoria femenina, l'or ha estat també per a l'espanyola Maria Pérez. Fins aquí les notícies en xarxa.

la vostra sort. D'una a l'altra del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

collons. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra, rodo molt món. I com que tot rodola, qui sap cap on.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. El camió va atropellar l'home mentre es trobava fora del turisme. El servei d'emergències va rebre l'avís cap a 10:15. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca 10 quilòmetres de retencions durant aquest matí en el tram entre Martorell i Subirats en sentit sud. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a l'ACN, es tracta d'una topada entre diversos turismes sense gravetat. També hi ha un carril tallat a hores d'ara a la B20 a Barcelona en direcció Nus-Trinitat. I aquest cap de setmana a Tarragona acull un gran ventall d'actes de Sant Magí, festivitat però que se celebrarà divendres vinent, i destaquen clàssics com l'enramada, el concurs de castells i escultures de sorra i les contalles amb música i dansa. Més detalls des de Tarragona Ràdio amb la Laura Casas.
2: Aquest matí la Moixiganga ja ha guarnit el carreró de Sant Magí en el mercat de l'enramada i s'ha celebrat el concurs de castells de sorra a la platja de la Rabassada. Aquest vespre a 10:15 hi ha cita amb les contalles de Sant Magí de la mà de l'Esbart Santa Tecla, la representació coreografiada de la història del copatró de Tarragona a la plaça de la Pagesia. Jordi Pous és el director de l'espectacle.
3: Ara ja sembla que es comença a consolidar, volem que s'arribi a consolidar on ens agradaria, com a retaule, com a altres coses que es fan a la ciutat. Intentem que la gent torni.
2: I diumenge, a la plaça de les Cols, un any més, la representació de la Cucafera busca princesa i cavaller.
1: I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. Fins aquí les notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aigua Viva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es troba aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. Un camió va atropellar l'home i els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies estan desplegats a la ciutat autònoma, doncs, davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. A la banda marroquina, Rabat ha desplegat uns 6.000 efectius policials i militars per dissuadir els migrants i ha instal·lat més tanques i concertines. I d'altra banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat gairebé tot Andalusia. El sisme amb epicentre a Alendín ha passat cap a la una de la matinada i l'han seguit una trentena de rèpliques que han alarmat tota la població de Granada i la seva àrea metropolitana. El sisme no ha provocat víctimes, però sí que ha causat desperfectes en alguns edificis. I en els esports, l'atleta gabanenc Pol McGrath s'ha proclamat aquest matí campió d'Europa de mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. A la mitja marató femenina l'hora ha estat per a la també espanyola Maria Pérez i Miguel Ángel López ha acabat segon a la marató masculina. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai. Només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne a les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
1: Jordi?
2: Sí.
1: Hola.
2: Sí. Tenim, I... sembla que tinc un problema de comunicació.
1: I què fas?
2: Espera't.
1: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, o menys 20 quilos menys. I ara, ja ho saps, tinc un petit problema amb el menjar, jo.
1: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
1: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i, evidentment, els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
1: Déu-n'hi-do, home,
3: fa... És que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
1: 59, que no existien ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: És que el 59, d'això fa molts anys, anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65
1: sí,
3: anys,
1: tot,
3: ja, eh?
1: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí, sí, sí, sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
1: És enviar què és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh? Si van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Clar, és dir, una cosa molt vetusta, no?
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
1: perquè,
3: sí.
1: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren Windows.
1: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
3: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense persones, Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és Phil Collins, que aquest és un altre, que és
1: el que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí. No sé. Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
1: Ho tens a tocar
3: i... Tu no baixaràs.
1: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
1: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí.
3: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, en pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
1: A veure.
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
3: Sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg. Això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
3: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: I vas fent la piqueta i anar fent, sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portaven, portava 21 quilos i mig de mostres. Són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
1: Sí, sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també?
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè facin una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
1: Harrison, o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, a part d'astronautes sí. Que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11,
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques o una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra. D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va cindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va cindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
1: Ai, quasi bé,
3: I era... No, però ja era això, era el que volien
1: fer. Era la idea.
3: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
1: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
1: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn V, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
1: Sí.
3: És a dir, són coses que es veien,
1: que era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu, pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
1: Sí, per tant,
3: hi són.
1: La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
3: Imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
1: A més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
1: Sí, sí.
3: Clar,
1: sí.
3: La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. Mica... I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
1: No, no, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
3: cas. I els hi convenia.
1: Eren els primers que... Sí, sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí mirant... Vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
1: Gràcies a
4: Ridley Scott, per tant...
1: Sí, és veritat.
3: Bé, jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
1: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
3: Sí.
1: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
1: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
4: L'important és embrutar coses.
1: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
1: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
4: Sí.
3: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
1: Apassionant.
4: Sí, sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, tinc un problema amb el carter, però passarà. Podem parlar
3: d'altre dia. El dia que les rebis, veuràs.
4: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
1: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
4: Massa gros, molt gros, molt.
1: Molt gros, una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
4: Sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
1: Ah, ep. Que és una... Perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
3: La 17, sí, ja no sabré. No
1: la 17 o la 18, eh? Més,
3: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
4: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ah, aquí hi havia consens.
4: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien la vida que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
1: Val.
4: Tot això...
3: O sigui, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
4: Sí.
1: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
4: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
4: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia que van dir però això s'assemblava i tal,
4: sí.
1: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
4: Sí, això anava...
1: La realitat és mentida.
4: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
3: Oh.
1: Mira,
3: sí. Ostres, el van trobar.
4: Sí.
1: El van trobar, i el tio llarg, ho explica, eh?
4: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, Dragunov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: O sigui, fora de la nau, vols dir que va sortir.
4: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Femení.
4: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet.
1: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
4: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, ell es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
3: Sí,
4: això,
3: jo ho he de mirar.
4: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
4: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i va, se li va escapar de les mans i... Bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
4: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: el que
4: tenia,
1: no
4: tenia cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril, que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat
1: que... Va recollir cable, que es diu, no?
4: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat, o ho has mirat, o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar, no sé si li heu donat un tom al tema.
3: Sí, sí, sí, he estat mirant, les fotografies que es van fer. I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
1: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
3: Començaré per això, intentant dir-te quines són les evidències científiques.
1: Sí, home. Prou. Sí, sí.
3: Sòlides.
1: Sí, sí.
3: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
1: Sí, ho hem dit al principi, sí, sí.
3: És un... Al llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
1: Déu-n'hi-do. Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
3: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans van obrir el 2022.
1: Ah, hosti, imagina't, és molt recent.
3: S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
1: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
3: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
1: Ah.
3: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
1: Poc o molt en tenen.
3: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
1: Ah.
3: Aquests impactes són impossibles a la Terra. És possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaz que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
1: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt. I com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
3: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre, també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores, han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
1: Sí, correcte.
3: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
1: Però per trigonometria,
3: metres,
1: no?
3: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
1: Ja.
3: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Que sí?
1: Clar.
3: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
1: Sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí.
3: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
1: No.
3: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu...
1: A veure, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
3: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
1: Ah, veus?
3: Sí.
1: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
3: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més, et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
1: Clar.
3: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal. Perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
1: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
3: Sí,
1: clar.
3: I allà, diguéssim, que a més el sol, l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que a més en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
1: Que no n'hi ha.
3: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
1: clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. Correcte.
3: Sí,
1: l'oxigen
3: s'encén.
1: Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
3: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
1: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
3: No, què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que volen fer. Quan estan plantant la bandera, que els veus amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer, a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
1: Que l'aguanta dreta, efectivament, que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
3: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
1: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem amb tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
4: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si és durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: És molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè està mirant-ho tot el món, a més.
4: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
1: Segur.
3: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
4: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
3: Sí, hi ha molts nervis.
4: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
4: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
4: Sí.
1: Vale.
3: Quan tothom, tot el món els estava escoltant, just en aquell moment.
4: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert

0: Jo sempre et diria cinematogràfic. Eren clar. 45 bobines.
1: Que, hosti, estem parlant de l'any 69, eh?
0: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que a vegades que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno. El que va passar, sí, sí, el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer un, farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
0: El material original en gravat en SSTV d'això.
1: Home, devia estar fet caldo, poter. Això.
0: Bueno, no el van trobar mai.
1: Ah, hosti. Clar, no, llavors, no. A partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
0: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. Uh-huh. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, sí, va sortir i va dir que, bueno, no ho hem trobat.
1: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
0: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries, sí, molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
1: Ah, hòstia, ah, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
0: Sí, però clar.
1: La qüestió és que els 2000 minuts, se sap, sí o sí, que va desaparèixer la comunicació, sí, que hi va haver un blanc, diguem.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia, que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions, clar, en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor en un moment donat va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
0: Sí, sí, sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
2: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
1: Ah,
2: que és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
2: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
1: Molt mat, no? A més és molt, molt
2: mat,
1: opaca.
2: Sí. Sí, sí, sí. No hi ha una zona reflectant. No es, tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, això, diguem, però amb llum.
2: Això mateix.
1: O un sonar, no?
2: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això,
2: sí.
1: Està molt bé.
2: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus.
1: Clar.
2: És a dir, clar, més clar. Clar.
1: Sí,
2: clar,
1: i això sí, Pamplona, no? si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
2: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
2: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular. És el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris, Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. No, jo a Roses. No.
1: Anava a dir que estaves a la lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no.

0: el descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
0: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la lluna en un cove o què?
0: Bueno, avui us porto, primer de tot, us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
0: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
0: Sí, sí, sí, és així, és així. Ja està, no té cap diferència més.
1: No, no, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. Veus, un apunt de qualitat. Això està molt bé.
0: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és més general.
1: Passa, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no? Potser
0: bueno, la Unió Soviètica era
2: molt
0: ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. Sí. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És no anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
0: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
0: no
1: ben fet.
0: No podeu fer bromes.
1: No es pot.
0: Parlem d'invents per a la Lluna que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur.
0: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
0: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
1: Ah,
0: no s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però, bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té quatre duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
0: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
0: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
0: El nom està
1: guapo. Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
0: Bueno, però el nom està guapo. Sí, això, sí. Bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques.
1: Ah,
0: ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
0: Això, sí, no? Sí. O sigui, com a gas tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
1: Uh-huh.
0: Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
1: Clar,
0: perquè,
3: no. Clar, què pot sortir malament?
0: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara sigui molt petita, perquè no crec que sigui...
1: Fa de mal fer.
0: Sí.
1: És impopular, a més a més.
0: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà Houston, suposo, no sé.
1: Sí.
0: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no, del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etcètera, anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
0: I es va fer... És més, a l'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: O sigui, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
0: però
1: que
0: micro,
1: faria explotar...
0: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
0: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur. Clar. Pobre home, saps?
0: Sí, clar, sí. Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
3: Era un mal
1: moment. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
0: Però, bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
0: normalment,
1: sí, home, tant.
0: Pugem a l'ascensor, no?
2: Sí.
0: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
0: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat,
0: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada,
1: És tremendo, sí. No cal.
0: Però,
1: no
0: bueno, com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer, ho has de fer.
0: Tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va,
0: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria, espaial, no?
0: Sí. Espaial, sí, d'acord. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
2: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra,
0: segur. Tot, si no és plana, clar.
3: La Lluna és plana o...
2: Això hauríem... això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, Hem d'avançar, que si no, malament, Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, Bueno, va.
0: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
2: Ficar d'orbitar tot hòstia,
0: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
2: sí.
0: No?
2: Vale. No és mala idea,
0: Ojo, perquè... Ah, no, jo no.
1: Però quin era el plan?
0: El plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Sí. Un cable fins al terra, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no?
0: Bueno,
1: 35.000, has dit.
2: I com que se trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient enmig del cap, imagina't.
0: Sí. Doncs, bueno, aquesta us sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea. Vale? Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, doncs això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, Tot
0: sí.
1: Això?
0: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrregues espaial, allò.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
2: Home, sí.
0: Que això es veu...
2: És lleuger, és resistent.
0: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta. I va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni, i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, cable i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
2: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
0: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres, no són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
0: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
0: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les de ciència-ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
2: Passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
0: Home, està guapo!
2: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
0: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
0: Acabes fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
0: Quantes
1: escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
2: Això ho va fer en Goku, no?
1: Goku, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies. Sí.
3: Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
0: Camp Nous, ets català, sí.
1: Sí, exacte.
3: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar?
2: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí.
1: Home, però si ets català...
0: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, això sembla que acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
0: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
0: Anar, sí, de la basura.
1: Anar a brutar i ja està.
0: Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf. Home, hi ha un vídeo d'ell jugant a golf, no?
2: Ah, sí, és veritat.
0: Hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971 doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto. Perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
0: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
0: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues, ja hemos llegado.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
0: Sí,
1: pues,
2: ja estaríem.
0: Quan marxem? Pues va ser això. Sí. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
1: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
0: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
0: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. L'ha fet un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
0: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
0: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no? Perquè
0: la de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és posta a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
0: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I ja està. No sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig aquí, eh?
0: Sí.
2: No, perquè dius, ostres, que així fa vent.
1: Va, exacte.
0: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè, clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això, sí.
0: Doncs allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat d'allà. I que això
1: 96 bosses,
0: que són 180 quilos de brossa.
1: Mare
0: de Déu. De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada, si és que s'hi va anar,
2: Hosti, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
3: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar,
2: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, Jo crec que, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: pies. Ahora la veo por los dos. Ahora estoy viendo a mi lado algo que flota. Como yo, en la peseta. También flota a mi izquierda el franco, francés. Cuidado, baja como un meteorito picado.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Les tempestes afectaran de valent el Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
2: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost, amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada, però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek. Fonts de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. I tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Segons el Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I aquesta tarda tenim Diada Castellera de la Mare de Déu d'agost a partir de les 6 a la Bisbal del Penedès. Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls actuen de nou a la localitat del Baix Penedès amb games extra sota la màniga i es retrobaran a plaça a 15 dies per Sant Fèlix amb els castellers de Vilafranca. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Joves té com a principal objectiu portar el 4-9 net, que va quedar intent desmuntat per la Fira Agost. Els de Francesc Inglés podrien portar també el 2-9 en forra i manilles i voldran seguir perfeccionant el 3-9 en forra, mirant cap al futur. Finalment, clouria l'actuació amb el Pilar de 7 en forra. Pel que fa a la Colla Vella, dels Xiquets de Valls tenen apamats i amb molta confiança el 5-9 en forra i podrien portar-hi el 7-9 en forra, tot i que no es descarta que puguin tornar a descarregar un 4-9 net, que va ser una autèntica postal a Fira Agost. Clourien amb el Pilar de 6 o 7 en forra. Els castellers de Vilafranca, per la seva banda, tornen després de descansar una setmana i descarregar el 3-10 a la Dia de les Neus a Vilanova i la Geltrú. Podrien ajuntar els dos bàsics de nou a la Bisbal del Penedès a 15 dies de la Dia de Sant Fèlix i el més segur és que portin algun dels games extra en cartera ja descarregats aquesta temporada. Finalment, els bous de la Bisbal voldran ajuntar el 3 i el 4-7 per completar l'actuació i com a castell sostre podrien intentar el 4-7 amb l'agulla o el 2-7, estructures que no han aconseguit descarregar a la seva història. De fet, seran els locals que obrin l'actuació, seguit dels castells de Vilafranca i tancaran ronda Colla Joves i Colla Vella.
1: I en els esports, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres per uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, Penedès, el Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions i un helicòpter bombarden un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I marxem ara a Tarragona, i és que dins de la programació de Sant Magí torna el Capsa Music Festival. La 27a edició es farà avui al Teatre Auditori Camp de Mar, amb accés gratuït, i les actuacions en directe començaran a les 8 del vespre. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Xeogi Botella.
2: Amb diverses propostes de música independent d'artistes locals i de la resta de Catalunya, el Festival de l'Associació de Músics de Tarragona continua mantenint la seva essència, oferint un cartell amb molta diversitat d'estils, des de la bossa nova passant pel reggae fins al rock, amb un predomini clar de les veus femenines. El reconegut saxofonista i també president de l'Associació de Músics de Tarragona, Xavier Pie, destaca la varietat.
3: Això és un dels al·licients del nostre festival, i que estem oberts a moltes, al màxim de sensibilitats que podem dins de les nostres possibilitats. Mirem de fer el màxim d'obert i d'interessant possible. O sigui, pocs seran els que no trobaran alguna coseta interessant.
2: Chloe Rienbau encetarà l'espectacle amb una proposta íntima, marcada per l'indie pop internacional.
1: I en els esports, en futbol, el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.
1: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, ha emès un altre avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora i esclafits a les comarques de l'Anoia, el Solsonès, el Bages, la Segarra i l'Urgell. Pel que fa al Meteocat, es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també poden afectar les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i Aran i l'interior de Girona. Els xàfecs previstos, en aquest cas, també poden anar acompanyats de tempesta. I els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres encara i un helicòpter bombardant un incendi de vegetació prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons els bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I més successos, un home ha mort aquesta passada matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir, com diem, aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davant d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre, en el seu cas en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Efnidek, segons ha indicat l'agència EFE, que a més ha afegit que aquest incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de la ciutat. Recordem que centenars de policies estan desplegats a Ceuta davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants, i el dispositiu també afecta Melilla. En total hi ha repartits entre les dues ciutats autònomes 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath ha guanyat la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de marató. I el Barça ha fet oficial aquest matí l'acord amb el PSG pel traspàs de Ferran Torres a canvi d'uns 50 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Okay.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i, a més, un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. I per demà les tempestes sembla que afluixaran amb un panorama de nou més assolellat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Deixant enrere ja les tempestes que hem tingut el dia d'avui, esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí a tota Catalunya i amb algunes boirines que poden haver, sobretot, a la plana de Vic. A partir de la tarda es tornaran a formar algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu. Seran recurrents aquests dies i també a les Terres de l'Ebre i els ports de Beseit. Unes tempestes que no seran tan fortes com aquest dia. Dissabte. Les temperatures seguiran sent elevades i a la resta del territori únicament tindrem alguns núvols alts i prims.
1: Gràcies, Sergi. Expliquem també que els bombers treballen amb 6 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder en un incendi de vegetació a prop de la Ronda de l'Ebre a Sabadell. Segons bombers, l'avís al 112 ha estat a la 1 del migdia i ja s'ha aconseguit aturar la progressió del cap del foc. A les imatges difoses pels bombers s'observa força fum provinent d'una zona de vegetació propera a edificis. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a l'AP7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest divendres al vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava a l'altura del voral de l'autopista i va baixar del vehicle. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. La conductora del turisme també va ser evacuada al mateix centre en estat lleu. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes. Fins aquí les notícies en xarxa.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampire Sados 440, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan Ràdio Roda i també del nou FM. Jo em dic Jordi Remolins, soc amb tota la seguretat el puto pitjor de joguei del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui començarem escoltant temes de Todos Están Muertos, el tercer àlbum dels Ilegales, que ha sigut recentment reeditat amb alguns dels temes que no van entrar en el repertori original, com El Anticristo, Nabo, Melmoth o Western. Ens sentirem, per començar, Ella saltó por la ventana.

Vaig dir la setmana passada que volia dedicar algun programa d'estiu a cançons de Nadal i no ho farem, no ho farem. Com a mínim en aquesta edició hem sentit a Elvis Presley i el seu Blue Christmas, que podria servir perfectament per qualsevol programa de qualsevol moment de l'any, però us desitjo un molt bon Nadal i així, si o bé jo o bé algú de vosaltres no hi arribem, doncs ja ho tindrem fet, no? Sentim algun tema que tenia preparat pel programa de la setmana passada, però com que va acabar sent un programa meteorològic / climatològic, doncs no hi va cabre, tot i que el grup que ara sentirem també té nom d'estació de l'any, Winter, i en sentim Hollow

La Françoise Hardy cantant al final de l'estiu, estem a l'agost, encara passarem alguna calorada més, però ja s'acosta la tardor, que és una època de l'any que cada cop trobo més gent que diu que li encanta, i crec que encara els encanta més ara, que és com una primavera invertida, que no pas si l'haguessin viscut fa 40 o 50 anys, que potser també l'havien viscut. Passem de la bellesa de la Françoise Hardy a Beauty Lies in the Eye, un tema del disc punk del Sonic Youth, del Sister, però interpretat en aquest cas en directe en un àlbum que ha aparegut tot just aquest any. Hold That Tiger.

Els Happy Somethings és una banda anglesa que interactua moltíssim amb Vampiresados, que tot sovint ens envien les novetats a través de Twitter, i de quin hem sentit aquest tema Jazz Being With You, que pertany a l'àlbum que acaba d'aparèixer, Healthy Dose of Hope, un àlbum que podeu sentir sencer a Bandcamp o també el podeu comprar a través d'aquella plataforma. Pop d'aquest que entra molt bé, que passa molt bé, que és molt melòdic, que potser no té les guitarres més esmolades del món, però bé, hi ha d'haver una mica de temps per tot, no? Amb qui no podem interactuar és amb Jorge Martínez, de qui estem sentint una entrevista que li vam fer des de Vinyl Root, i en sentim algunes de les respostes, com sempre, allò incisives que estava donant. I dels Il·legales en sentirem un tema més de l'àlbum Todos Están Muertos, no sense abans haver recollit quins són o quins eren els millors temes d'algun dels últims Vampiresados, que ja feia unes setmanes que ens ho havíem saltat, com ara el del programa 438, que vam fer una ruta pels Estats Units per les dues costes, est i oest, i vam sentir de Spinto Van amb un tema, Oh Mandy, des de Delaware, i amb una melodia d'aquelles que recorden durant temps.

I encara que pugui semblar una irreverència, del 439 podríem triar la versió en italià del Caliente Caliente de Raffaella Carrà.

No, no era cap ànim de provocar, i menys abans de sentir un altre tema del Todos Están Muertos, com us he anunciat abans, de Els Ilegales, Harto de Ser el Malo del Lugar.

Aerial Troubles és un tema, com gairebé tots els d'Estereolab, pràcticament infal·libles i que espero que us hagi agradat tant com a mi. Igual com m'agrada una de les cançons icòniques del rock català cantat en castellà, o potser no se'n pot dir rock català, però està fet per una banda catalana reboníssima, ni més ni menys que els Brighton 64, la seva cançó insígnia, La Casa de la Bomba.

Quan en el programa 436 vam envair un país tropical i vam sentir quatre vegades aquesta cançó, País Tropical, no ho vam fer en la versió del Jorge Benjor, que és aquesta que acaba de sonar a Vampiresados, i que espero que no em retireu l'amistat per ser tan pesada amb aquesta cançó, però crec que fa molt més estiu això que no pas el programa aquell de merda de Grand Prix que fan a Televisió Espanyola. Els de Freebies des de Los Angeles, Califòrnia, ens parlen d'això, d'amistat. Friends.

0: Muñoz, cuida de mi.
1: Bèstia, bèstia, també de l'àlbum Todos están muertos, dels Il·legales, i que crec que ha servit a més d'un autor per titular els seus llibres, com a mínim amb un, que jo recordi, tot i que a vegades em falla la memòria i podria ser que ni aquest no existís. Vinga, continuem amb una cançó que ens va quedar penjada de fa uns programes quan sentíem temes dels Pet Shop Boys i aquest finalment no va estar inclòs en la selecció final. Es diu Bang Boring i sona així.

0: those words coming from you?
1: Música rapidíssima, com agrada el Guill Milky Way de la Casa Azul, de la mà dels Weather Day, i aquest Come In. No és tan ràpida la última letera que ens cantava en Gianni Mecchia.

Jorge Martínez deia que els Rolling Stones tocaven malament i segurament que tenia raó. També té raó en què la literatura de Bukowski és per adolescents, però això, els que ens neguem a créixer, ens importa més aviat poc, perquè és raoníssima. Bé, hem sentit els Rolling Stones per provocar una mica amb el Jorge, amb aquest Tallahassee Lazy que parla d'una noia que balla enèrgicament i que no és versió original dels britànics, sinó del Freddie Cannon, que la cantava d'aquesta altra manera, segurament més rudimentària.

Best Night of His Life, tot i que ells hi afegeixen un fucking que queda encara millor. Són els The Raytons, una banda britànica de Rotherham, que bé, tant et pot servir per omplir un estadi com per petar-ho en un pub. El videoclip d'aquest tema, per cert, Best Night of His Life, és imprescindible, o sigui que si podeu, mireu-lo i el disfrutareu segur. Ens acomiadarem de l'edició normal de Vampiresados amb l'últim tema que sentirem avui, perquè en sentirem molts més si Vampiresados dura gaire més anys, del Todos Están Muertos de Ilegales, el Enamorados de Varsovia.

Sabeu que no recordo si del 437 em van fer el millor moment. Ho investigaré. I si ho hem de resoldre, resoldrà. Va, fins a les boles extra.

El predicador, massatges i autoestima. No, no sóc periodista. Ja m'agradaria ser-ne, poder haver estudiat a l'Autònoma, on sí que n'ensenyaven, i haver conegut una teoria que a l'hora de la veritat sembla més aviat poc a la pràctica. I sobretot, haver viscut a Barcelona, anar a festes els dijous i alguns dimecres, i fins i tot dilluns i dimarts, que potser són els dies que, si saps on es fan aquestes festes, siguin els millors per sortir. Però per sobre d'això m'agradaria estar capacitat per explicar el que passa al meu poble, al meu país, al món. I ho explico, però no sé si ho faig bé. No m'entenc sortir perquè els mitjans pels quals treballo solen desfer-se de mi, ja sigui directament, dient-me que ens donem un temps que s'eternitza, ja sigui amb subterfugis tan poc subtils com no pagant el que produeixo. En tot cas, quan faig una entrevista, sempre surten un pilot de puta sifilítica sense dents dient que he fet un massatge. Per això dubto, perquè no tinc la teoria i probablement la pràctica em falla. Tot i que normalment els i les putes que critiquen no saben posar dues síl·labes juntes i que tinguin significat. Però aquesta és una altra història i tampoc val la pena fer llenya de primats que s'entrebanquen amb les seves extremitats. L'última entrevista que he fet, que no ha estat la primera i segurament tampoc serà l'última, ha estat a l'alcaldessa de Ripoll, pel mitjà independent La Resistència. Quan m'hi vaig veure, el primer que vaig pensar és que cardo cara de cansat, però suposo que és normal, tenint en compte que la gent només recorda que té bicicleta coincidint amb els mesos d'estiu i les seves vacances. I que prefereixo estar cansat per tenir feina que no pas estar cardant el gandul. En una setmana, l'entrevista ja ha tingut més de 9.000 visualitzacions al YouTube. Evidentment, ningú volia veure la meva cara de fet pols, ni tan sols sentir les preguntes que vaig preparar, i que algun candidat ripollès de la CUP, els mateixos que donaven suport a la dona que ara conviu amb un èbole en forma de mussol i aspirant a Manolo del Bombo de l'extraradi metropolità, va desqualificar. Com si la política woke no fos la còmplice més gran de l'ultradreta. No. Ningú volia veure remolins fent preguntes. La gent que va mirar l'entrevista va fer-ho per ratificar que Silvio Riols té dona de gens. Sovint penso en l'autoestima ripollesa i ho he vist com un dels paradigmes de la repercussió d'Oriols. Que algú d'un poble decadent, malgrat ser considerat com a bressol de Catalunya, hagi aconseguit treure'ns de l'anonimat és una de les raons per les quals ara els vilatans ja no s'avergonyeixen de dir que la voten o ho faran. A molts ens continua desagradant profundament que s'assenyali a persones migrades que la geopolítica utilitza com a peons per interessos neoliberals. O la defensa ultrança de mètodes policials. O el flirteig amb l'empresariat local. Però alhora, aquest joc, en un moment o altre, també hi han participat altres partits que han manat al poble. I d'altres que han volgut fer-ho. Cap d'ells, tot i utilitzar la paraula orgull fins a despullar-la de qualsevol significat que no sigui la misèria més absoluta, no han reviscolat Ripoll ni el fet de ser ripollès. Doncs au, continueu criticant i desqualificant, i llegint les contraportades a la mida de la Vanguardia Civil o la premsa local on gairebé tot el que hi apareix ha passat per caixa o és directament mentida. En remolins, persistirà refregant-se la mediocritat com un nodrís o un bassal de merda. Però amb els ulls oberts i observant que tot plegat s'enfonsa i ningú sap dir el per què.

Durant la dècada dels 90 a Mallorca va existir una banda que es deia Nocifar, en el segon àlbum dels quals, de l'any 1991, en Gori Cooper té morenes i apareixia aquesta cançó, Xèrif Ripoll, que bé, que fa gràcia pel nom del xèrif i no per gaire res més, perquè serien com uns dinamita per als pollos de segona divisió. Fa gràcia l'accent de la veu i alguna lletra, però bé, no hauria de ser una cançó vampiritzable en principi. Sí que ho és, en canvi, la de Juli, que ens porta April's Bloom.

des de Roma, la ciutat eterna, vaya parida, acabo de dir, en Bobby Solo ens interpreta una làcrima, Sulviso.

De vegades, mentre faig la collita pel proper Vampire Sados, trobo cançons que no sé ben bé si em quadren o no. La de Swap Meet no ho tenia del tot clar, es diu Halfway, però a mesura que s'acostava al final i la cosa prenia intensitat vaig dir vampiritzo.

si els Ocifar han tingut cabuda al 440, perquè no hi haurien de poder quebre els Pla Moguda, que dissabte passat van actuar al concert organitzat pel Casal Boira Baixa de Manlleu a la plaça Fra Bernardí. Ens sentim La Fatxa.

0: missatge.
1: Doncs au, ja ho acabaríem de tindre això fins la setmana entrant al 441. Adéu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins a aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, a Algerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, que anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. La parella ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV 7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I encara en successos, els Mossos d'Esquadra també han detingut un home a Castellbell i el Vilar, al Bages, per delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre els mesos de gener i juliol de 2025. La policia l'ha arrestat en compliment d'una ordre europea de detenció i entrega, emesa per Itàlia. La detenció es va produir el passat dijous 13 d'agost en el marc d'un control preventiu que hi ha habilitat a Manresa. L'arrestat de 26 anys reclutava les joves i les obligava a prostituir-se i traficar amb drogues, obtenint beneficis per les dues pràctiques. Els crims s'haurien comès l'any passat i ja hi ha una sentència del març d'aquest 2026 que el condemna a 20 anys de presó. Fins aquí les notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: andando, vedo la vittoria del Napoli.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
2: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
1: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
1: Els gossos han de fer les seves necessitats.
2: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
1: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
2: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
1: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, al Solsonès, al Bages, a la Segarra i a l'Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustí, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostoll, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llerga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa de l'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d'altres. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a les regions metropolitanes i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. I en successos, un home ha resultat ferit de gravetat per un accident de parapent a Arbolí, al Baix Camp. L'aparell ha caigut uns 30 metres de la zona d'enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 d'aquesta tarda i han pogut concloure el rescat poc després de les 5 de la tarda. L'home accidentat ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Protecció Civil manté activa en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part del país i ha emès un avís de temps violent per les properes hores amb previsió de tempestes amb pedra, ratxes de vent superiors a 90 km per hora i esclafits a l'Anoia, Solsonès, Bages, Segarra i Urgell. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, fins aquesta nit es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent i el Penedès. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta. Els bombers han estabilitzat aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació agrícola i d'illes forestals a la zona del Tossalet de l'Agustia, al Gerri, a la Noguera. L'àrea de treball és d'aproximadament de 23 hectàrees i es mantenen activades 12 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. El foc es va originar el divendres a les 9 del vespre i, malgrat les tasques d'extinció, anaven bé, aquest migdia ha patit una petita revifada. Han cremat camps de rostolls, segats i diverses illes de vegetació forestal. Durant tota la tarda s'han prioritzat les descàrregues i les tasques d'extinció al cap i al flanc dret del foc. Agents rurals han informat que l'incendi ha afectat una superfície provisional d'unes 4,3 hectàrees dins de l'espai natural de la Serra Llarga Secans de la Noguera. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident amb una línia elèctrica com a possible causa d'inici. I és que, de fet, els bombers han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts entre d'altres. També han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. Per regions, els avisos s'han concentrat sobretot a comarques centrals i a la regió metropolitana i també a Lleida. I en cultura, la colla jove Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès. És el primer cop que aquesta població veu el castell total completat. Els vermells l'han acompanyat del 3 de 9 en folre i el 2 de 9 en manillat i un pilar de 7 en folre. Els castellers de Vilafranca han descarregat dos gamma extra, 4 de 9 en folre i agullà i 5 de 9 en folre. A més, el 4 de 9 folrat i l'espadat de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls ha carregat la supercatedral a primera ronda i després ha optat pel 4 de 9 en folre i el 4 de 8 amb el pilar. Fins aquí les notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Can't we be friends?
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.